Togaye na otobi mano. Anye school for onkwa chobi sifye. Anze gaye di ane de udi akapa panwewe. Ani school ni ade yina. Ade banchi papa pana hejini kasaba ni ade ae. Eno mansa fufufla anoso. Ade o kasaba vla zimo suya legume. Kasaba chips. Ani ne starcha uye yina. Masi edun pizza. Gana habe bia. Benye bia to. Anamani ya 0242 212337 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552 0244 621 552